0: Bona vesprada, com estan? 20 de juliol. Sabien que avui és el Dia Internacional de la Lluna perquè fa més de 50 anys va ser quan per primera vegada la humanitat va arribar a la Lluna. I jo crec que fins allí va arribar a ir el crit que es va escoltar a la platja de Gandia. I si celebraven, com diem, a la platja nord de Gandia, eixe partit del Mundial, eixa final. Eufòria, emoció, tensió. Però millor que contar-ho jo, m'ho diuen vostès, com ho van viure?
1: Haciendo gol, gol, todo muy, muy feliz. Es que no me gusta el fútbol, pero me gusta porque ganó España.
2: Mira, todavía como tengo la gola.
3: Pues tranquil, pero patinando una miqueta. Sabía que nadie me va a guanyar. O sea, dormir como un liró.
4: Nerviosos, porque sabían que tenía que marcar España porque estaba dominando. Y los meses son cuentos. A Messi no lo van a poder ni manejar. Ahí estás que te... A las 4 del matí vaig a dormir. Es que el nervi del port és per dins. I encara que no vulguis, pues això és el que n'hi ha.
5: En un Mundial és el partit més important que n'hi ha. Pel jugador, per l'aficionat i pels directius. Perquè en un Mundial, una final, és ahí teu jugues tot. Però jo crec que tota Espanya està tan tranquils entre cometes, de que anaven a guanyar i anaven a marcar.
6: En la pròrroga sí que patirem tots un poquet al final. Siguem futbolera i no, transmitissin els nervis els que estan en casa.
0: Així es va viure. Són alguns dels sentiments que es van crear entre totes aquestes persones que van ser partícips del partit, siga en un lloc o en un altre. I a banda d'aquesta pantalla gegant que es va instal·lar a la platja, també van haver moltes en la ciutat i altres comarques i altres municipis de la comarca de la Safor. Anem a veure on es va viure també, perquè crec que el nostre company Daniel Ardit ens pot contar com es va viure als establiments gastronòmics també de la platja.
7: Hola Sandra, estem a la platja de Gandia. Més detalls, hem preguntat i ens han dit si voleu saber com estaven anint les terrasses, el millor que podeu fer és anar a un xiringuito. I jo dic, ostres, com no se m'havia ocorrit, i per això ens hem vingut directament al xiringuito Buda, un dels que més ple estava a nit. I si no, ens ho conta, ell és membre de l'equip de Buda, Rudy Velázquez, què tal?
8: Muy bien, cansada.
7: Cansada. Oye, todavía la resaca, sigues escuchando escuchando el gol, gol, gol, somos campeones.
8: Con ellos, sí. Aquí ayer eso estaba a reventar. Teníamos la terraza, bueno, con las pantallas de fútbol, la gente como loca.
7: Eso decía, acabamos de ver nada más llegar dos pantallones que ya están ahí recogiditos para que no se estropeen. Sí, los tenías colocados aquí en la terraza.
8: Sí, aquí teníamos una y aquí otro. O sea, la gente súper contenta. Bueno, imagínate, a la España, ¿qué más? O sea, de verdad, la playa, de todas formas, toda la playa estaba llena de gente.
7: Es mucho trabajo, pero con ese ambientazo da gusto trabajar.
8: Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos porque al final la gente, pues oye, se divierte y nosotros pues felices también, claro. Sí.
7: Esto repercute en la caja. Yo imagino que sobresalían los billetes y las monedas.
8: Bueno, sí, la verdad, a ver, no nos podemos quejar. Se ha trabajado bien. Y lo que te digo, mucha faena, pero se agradece también porque ahora en temporada es lo que tenemos que hacer, la verdad.
7: ¿Cerveza? ¿Es lo que más se pedía?
8: Cerveza, bueno, los barriles volaban aquí, la verdad. Eso, y como dábamos cenas también, pues la gente, pues imagínate, comida, cena, bebida y luego un poco de fiesta. O sea, para rematar la noche, como pusimos un poquito de fiesta y la gente, pues nada, aquí hasta las 3 de la mañana.
7: Eso, acabó el partido y siguió la fiesta.
8: Sí, o sea, la gente no se quería ir, de hecho venía más gente para acá. Sí.
7: Ojalá, sobre todo el jefe dirá, ojalá haya más días como este por aquello de la caja, porque este tipo de celebraciones, de eventos, se nota en el sector de la hostelería en general.
8: Claro, y además lo agradecemos porque nos dan faena, que tú sabes que aquí trabajamos en temporada y se agradece mucho. Y que el turismo venga también y oye, que aquí en el chiringuito hacemos de todo. Así. O sea que sí. Hace.
7: Rudy, tú ya llevas un tiempo, ¿no?
8: Sí, yo ya soy veterana aquí también, entonces...
7: ¿Es la primera vez que has vivido un evento así que os ha llenado la terraza?
8: O sea, así como esto, vamos, yo creo que no lo he visto mucho tiempo, ¿eh? Así, pero claro, era la final y encima gana España, pues...
7: No se puede pedir más.
8: Exacto. O sea, todo...
7: No tardarán en venir a por los pantallones.
8: Ya recogeremos y ya otra vez normalidad. Y a la vida del Buda.
7: Vale. Oye, no te vayas, pero aquí tenemos Rubén, viene acá para así. Así tenim a Rubén Aparici, que le van a contar ahí de fútbol. Periodista esportivo y Anit, Tu ara estàs treballant així, Rubén. Què tal, sí. Com estàs?
9: Molt bé, i vos?
7: Resaca?
9: Bueno, jo no tinc resaca perquè vaig viure el partit en casa, en la família. Em vaig prendre el dia de poder compartir hasta les 4, les 5 de la vesprada en els meus amics i tal. I me'n vaig anar en la família i va ser xoparet en casa, viure-lo en la pantalla en casa, en l'equip de sonido, disfrutant, una cosa tranquil·la, perquè a les 6 del matí tenia que obrir això, saps? Uau. Jo sóc el que obri el xiringuito, el que se troba el mamaran de pel matí de lo que ha passat així, i bueno...
7: Le reste,
9: però bueno, però per a mi és una alegria treballar per a Benja, perquè me va donar la possibilitat de les vacacions que tinc, com a els treballs que tinc, com a en el futbol professional, i bueno, i per a mi, pues, el treballar així, pues, és un... És un plaer, no?, perquè Benja m'ha donat l'oportunitat de que, dins de les meves possibilitats, que puc treballar en, el, en un altre sector, en les meves vacances, pues per a mi és espectacular. A més, com es viu el futbol, així respira futbol de bon matí, que estàs obrint el xiringuito, ja t'estan preguntant per el futbol, així, fantàstic.
7: Bueno, arriben els barris de cervesa, que ells es van esgotar. Gràcies, Rubén, gràcies. Gràcies,
9: Dani.
7: Nosaltres, Sandra, ens acomiadem, però anem a buscar un altre raconet. Rudy, muchas gracias, ya llegan los barriles.
8: Sí, ya miran, ya vienen aquí a tope, o sea, que os esperamos por aquí, ¿eh?
7: ¿Cuántos barriles llegarán ahora?
8: Mira,
7: anem a veure quants barriles arriben de cervesa. 3, 4, 5 i bajo 6, 11. Os quedasteis sin existir.
8: Sin nada, o sea, vacío todo. Ajá. Las cámaras están vacías, o sea, reponer todo. Uh-huh.
7: Eso es bueno, sí. Que haya movimiento y actividad.
8: Eso es.
7: Gracias.
8: A ti.
7: Gracias. Nos vemos. Gracias. Sandra, ya ens deixem esta connexió perquè van arribar els clients, Rudy té que atendre. Ja han vist que així s'acabava el món per haver a mesa final del Mundial en què Espanya va dir la seua i ho va dir molt bé i va portar alegria a llocs com este, el Xiringuito Buda.
0: Val, Dani, perfecte, doncs ara ens contes un poquet més, però anem a fer una cosa, ens quedem a la platja, però anem cap a l'arena. José Vicente Castelló, coordinador del Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia, a la platja Nord. Bona vesprada.
10: Bona vesprada.
0: Avui tenim un poquet del cel ennuvolat per ací, per Gandia. Com està per la platja Nord?
10: Pues está un poquito ennuvolat, pero hoy, con todos los días, un día espléndid. Hoy es un día de bandera verda, una brisita que está bufando entre el Gregal y el Llevant, a pulpen es apreciable, temperatura de aigua de 28 graus, una afluencia de un 90%, i és un dia per poder vindre així i poder passar un dia esplèndid.
0: Per a gaudir, perquè tornem a estar en avís groc per altes temperatures, fins a 36 graus podem arribar, així és que per a combatre-ho a la platja. I també compte perquè a partir d'esta vesprada a les 4 hi ha avís per tempestes fins a les 10, o sigui que aprofiten el matinet per a gaudir de la platja. Moltíssimes gràcies.
10: A vosaltres.

0: I a veure, jo no sé, el nostre company Daniel Ardit, si li haurà donat temps a moure's un poquet, perquè ens volia comentar un poquet més i crec que ens està demanat pas. Hola, Dani.
1: Sí, Sandra, vos torno a demanar pas perquè ens hem vingut un poc cap a primera línia, però en la zona de les terrasses d'esbals com Aquamarina, i així hi ha gent, saludo, vienen ustedes des de Requena.
2: Des de Requena.
1: Anoche se enterarían de la final del Mundial.
2: Hombre, claro, la estuvimos viendo.
1: ¿Estuvimos viendo? ¿No? Sí. ¿Dónde? ¿A dónde están?
2: Estamos alojados en el camping de Gandía, en el camping La Alquería.
1: ¿Y está bien veyente allí, ni había una buena pantalla?
2: No, la estuvimos viendo allí en la parcela.
1: ¿En la propia parcela?
2: En la propia parcela.
1: Ahí, tranquilito.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, ¿y se fueron a dormir pronto o celebraron?
2: No, ya no fuimos tarde. Ya no fuimos tarde, estuvimos celebrándolo.
1: O sea, que habrán dormido poco.
2: Bueno, no mucho.
1: Tampoco se ha levantado muy pronto.
2: Mucho. No, tampoco hemos madrugado, ¿eh?
1: Pero bueno, un mundial se merece el dormir poco.
2: Hoy, la verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí. Sufrimos mucho porque se hacía muy largo, no, pero bueno, bien, lo pasamos muy bien y al final lo más importante, ganamos y bien.
1: Y a celebrarlo.
2: Eso
1: ya para nosotros.
2: Es suficiente, sí, sí.
1: Gracias.
2: Venga, gracias a vos.
1: Bueno, ¿siguen las vacaciones o ya se acaban?
2: No se acaban, todavía quedan 15 días.
1: Vale, pues a disfrutarlo.
2: Venga, muchas gracias.
1: Gracias. Haremos una otra taula, Sandra, perquè la gent ni aquí se'n va a acabar les seues vacances ara, però veiem així, són... Hola, són de Gandia?
3: No, de Medina.
1: De dónde? A veure, parlem així.
0: Del terreno.
1: Vostès estan així, van viure i veure el partit?
4: Sí. Jo no soc molt fanàtica perquè el meu home ha jugat fins als 40.
1: Sí.
4: Però ahir, per lo menos la segona part, al pie del cañón estàvem mirant. El futbol, molt interessant.
1: Va patir una miqueta dels nervis, a veure si clavava Argentina.
5: Molt, molt. Hasta que s'acaba la pròrroga i entonces ja va ser meravellós.
1: Esos 5 minuts es van fer eterns.
5: Puh! No? Més de mitja hora, cada 5 minuts era mitja hora.
1: I després s'acaba el partit. Això s'acabava el món així. Va poder descansar?
5: No. No, està ben passar la matinada, no es descansa bé. I ahir te vaig dir una cosa, no vaig poder sentir el larguero, que porta més de 40 anys sentint-lo, tots els dies.
1: Bueno, el Mundial se ho mereix. Vostè va descansar o poquet també?
4: Que va, si no parem de tirar coets, passar cotxes, els cotxes rodant, pi, pi, pi, pi, pi, pi. I li dic a les meves amigues, avui no dormim, avui no sabem fins a quina hora dormim, perquè no parem de passar cotxes.
1: Avui tenen tot el dia per a descansar.
4: Avui descansem, sí.
1: Perfecte. Molt bé, gràcies. Ja has vist, Sandra, que
0: sí.
1: No és un problema dormir poc, que sí, la Roja s'emporta el Mundial de Futbol i ho volien contar des d'ací, des de la platja de Gandia, que ahir era un dels principals escenaris de seguiment del partit i celebració d'aquesta Copa del Mundial.
0: Gràcies, Dani. Milers de persones ho van viure allí a la platja. La veritat que les imatges impacten de tota eixa emoció que es transmet també a partir d'eixa imatge. Però parlava esta dona de descans, estàvem parlant, no?, de com hauran descansat, de si s'ha descansat, si no. Anem a preguntar a Lluís Gregori, president de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva. Bona vesprada.
6: Bona vesprada, Sandra, com estàs?
0: Com estàs tu, que porteu 4 dies de festes de moros i cristians i vau tancar també amb el partit?
6: Pues, la veritat és que estem un poc cansats, però contents. Contents per tot, no? Perquè va ser un èxit bueno, que Espanya guanyara el Mundial i després, bueno, l'alegria pues, desbordada de tots els festers, no? I no festers, clar.
0: Clar, hem escoltat el nostre company com es va viure a la platja, però en Oliva, que portàveu 4 dies, i a més, vau haver d'avançar els actes d'ahir de vesprada per poder gaudir del partit.
6: Correcte. Pues ahir, bueno, la veritat és que ens va encaixar perfectament. El que havíem previst es va acabar en temps i en forma, i a les 9:05 ja havíem acabat en tot l'acte, en tots els actes, amb la qual van poder gaudir del Mundial. Totes les filades van posar pantalla en les seues càbiles per poder veure el futbol, sopar i acabar el diumenge de festes. I la veritat és que, bueno, des de les 9 i 5, perquè jo em vaig quedar un poquet més retrasat, tancant el castell, i me'n tornava la cap i la meua sobre les 9 i mitja. Fins a les 12 que es va acabar el partit, més o menys, vale, per la tema de la pròrroga, no n'hi havia ningú al carrer, pareixia un desert, pareixia la pandèmia. Estaven tots en les seues càpides, en sa casa, en la pantalla gegant que havia promocionat l'Ajuntament, però després va ser desbordant. A les 12 i pico van començar totes les xarangues a vindre al parc de l'estació, que es va tirar el castell de fi de festes, i bueno, era un ambientasso, gent, festers, xarangues, gent que no era festera, que se n'anava a la font a nedar, les cotxes pitant, bueno, va ser molt xulo, la veritat.
0: Parlaves, Lluís, de carrers buits, però un contrast amb les vesprades nits de divendres i dissabte amb eixes entrades.
6: Bueno, ha sigut espectacular. La veritat és que es dona l'enhorabona als mosqueters i als marraquis per les entrades que han fet. Ha sigut un goig. Després de la calor que ha fet, la humitat que ha fet, que ha sigut bueno, horrible, però la gent no tot el rato era suar sense fer res, però estaven els carrers a gom a gom. Divendres, dissabte, la gent participa de la festa, vol vindre a veure els moros i cristians al carrer, no? A més, també que ho poden veure a la televisió, perquè es grava en directe des de Telesafor, no?
0: Anem a comentar-ho, que ho van poder veure qui va anar allí, però també des de la televisió es veia espectacular, s'escoltava espectacular també, es vivia des de casa també aquesta emoció. I es podrà tornar a veure.
6: Clar, i ho veu molta gent, perquè és veritat que molta gent que bueno, pues, jo també he estat un parell d'anys o tres retransmitint allí amb vosaltres, i la gent sempre em diu, mira, jo preferís que estar en casa, en l'aire condicionat, ho veig en Telesafor superbé i supercontents, i la veritat és que, bueno, mos així tot, crec, de 10.
0: De 10, o sigui, aquí és el balanç, no? Això és el resum d'aquestes festes de moros i cristians.
6: Sí, jo crec que sí, que ha sigut uns bons moros i cristians, s'ha arribat a tot, s'ha fet un bon desabancament, el pregó va ser espectacular amb la Maria i Toni Climent fent de director de bandes, que s'han arrencat en les festes, la Diana perfecta, no hi ha hagut ninguna incidència. Les calors sí que ens han portat que el divendres quatre persones tingueren un cos de calor en el recorregut. Dissabte em penso que van ser també dos o tres, però bueno, està dins de la normalitat amb les temperatures que està fent actualment, no? Però tot molt bé. I ja vos dic, i ahir quadrarem els horaris conforme teníem plantejat i la gent va poder disfrutar de tot, de l'entrada infantil, de la reconquesta i del partit.
0: I de la conquesta també del partit.
6: I la conquesta del partit, que després va ser, ja vos dic, un algo extraordinari. Jo no l'havia viscut mai, perquè clar, no s'havia coincidit mai que un diumenge de fi de festes acabara jugant la final del Mundial Espanya contra Argentina i s'acabara guanyant la final. Jo crec que això quedarà a la història d'ací 25 anys, s'estudiaran estos moments, no? De dir, mira, en el 50 aniversari va coincidir que Espanya va guanyar el Mundial.
0: Així es quedaran en els llibres, en la història. Lluís Gregori, president de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, moltíssimes gràcies i a descansar.
6: Pues sí, la veritat que ens fa falta un poquet.

0: Continuem parlant de futbol, però vaig a preguntar-li com van viure el partit ahir Miguel Cortell i Ramon Villanueva, que m'acompanyen així a l'estudi. Bona vesprada.
1: Bona vesprada. Què tal?
0: Com anarà ahir?
2: Bueno, pues la veritat que va ser un partit increïble, perquè ha sigut un partit històric i conforme es va desenvolupar l'encontre, pues va ser un partit dur. Espanya va estar clarament dominant tot el partit, fent molts intentos de xutar a porteria i de gol, però bueno, no ho van aconseguir fins al final, quasi.
0: I Ramon?
3: Pues bueno, jo he de reconèixer que no soc molt futbolero, però bueno, clar, és un aconteciment i vaig veure el partit, però a ma casa tranquil·lament i en l'emoció, clar, de la final i molt content del resultat.
0: Ramon, a tu t'agrada més un altre esport, no?
3: Clar que sí, clar que sí.
0: Els escacs?
3: A mi m'agraden molt més els escacs, exactament, molt més.
0: És que estem amb dos membres del club d'escacs, de ajedrez Fomento Gandia, perquè avui, justament, més enllà del futbol,
2: sí,
0: també és el Dia Internacional dels Escacs.
3: Correcte,
0: sí. I en parlar d'un esport, hem de parlar d'un altre també, perquè els escacs, l'ajedrez, és un esport. Per
3: és un esport, però sense cap dubte.
2: A veure, què diries, escacs, Miguel? Sembla lo millor raro nomenar que és un esport, però sí que és un esport, aunque siga de tipus mental, perquè, al igual que la resta de esports, té reglament, té competició, té equipos, té entrenadors, té àrbitres, té jugadors, té preparació tècnica, etc. Si acas el tema del moviment, que és el més particular, el pensar que a lo millor només els esports de moviment, com el futbol o el bàsquet, són d'esports, però n'hi ha que tindre en compte que els escacs, una partida d'escacs, té un desgaste físic i energètic molt gran també.
0: Miguel, acosta't una miqueta al micro per a que puguem escoltar-te bé, però anem a quedar-nos amb això, amb aquest cansament, no? Per exemple, físic i mental, perquè no només és mental, però el físic per què?
3: No, el físic també, perquè bueno, qui no ha jugat a una partida d'escacs pot ser que no ho entenga bé, però quan jugues una competició, un torneig, la tensió que tens en una partida que pot durar 4 o 5 hores, quan acabes la partida, jo t'ho dic, que acabes que estàs fet pols, o sigui que com si hagueres estat corrent allí una hora, o sigui que sembla que no, i a vegades també et notes en moments de tensió en la partida, sobretot al final, les pulsacions poden pujar-te a 120, 130 pulsacions en repòs, estàs simplement assegut i pugen molt les pulsacions, o sigui que n'hi ha un esforç físic que no es veu, però que està ahí.
0: Anem a quedar-nos amb el que Miguel li preguntava al principi, vos preguntava, no? Com vas viure emocionant el partit, no?
2: Sí, la veritat que va ser emocionant fins al final, perquè pues la selecció d'Argentina és una selecció molt d'ofici i Espanya està dominant el Mundial i al final va aconseguir col·locar el seu ritme de xoc i la seva gran qualitat que té.
0: I ara vos pregunte, hi ha alguna partida d'escacs al mateix nivell d'emoció que es va viure ahir? Sabeu alguna? O heu viscut alguna?
2: Justament ahir no estem en si hi ha hagut alguna, però al llarg de la història dels escacs hi ha hagut moltes rivalitats esportives que han tingut, per supost, la mateixa emoció i la mateixa èpica, igual que un partit de futbol del nivell d'ahir. Està per tots coneguda la famosa rivalitat entre Kasparov i Karpov, que coneix quasi tot el món. I per a qui no conega, pues, bueno, referit a estos jugadors, van jugar un match entre ells que va acumular una tensió enorme. De fet, va durar diversos mesos i van hi haure alguna partida decisiva perquè el que va guanyar per el mínim puntatge, i l'atenció d'una partida fins a l'últim minut va ser enorme. De fet, un dels dos jugadors va caure malalt, pràcticament.
0: Clar, o sigui, que parlant de més d'una partida que va durar
2: sí,
0: mesos.
2: Sí, al final es va complicar el tema un poquet i es va allargar. Però això va ser una rivalitat màxima. Però jo dic que en qualsevol torneig mundial també de selecció del candidat per a jugar la final del món, per exemple, l'últim que es va disputar el xino Dean Liren contra un jugador russo, Neponiachi, van hi haure una partida de màxima tensió també, on s'estaven jugant en l'última partida el poder ser el campió del món i bueno, pues el xino va jugar de manera molt arriesgada i al final ho va aconseguir. Llavors, ahí hi havia una tensió màxima.
3: Jo em quedaria conforme has dit tu, de la rivalitat que va haver als anys 80-90 entre Karpov i Kasparov. I jo me'n recordo que vas veure, perquè ho van fer en televisió, l'última partida, perquè jugava el Mundial en Sevilla, aquí en Espanya, i es van retransmetre per televisió, i Karpov necessitava un establis per a ser campió del món, i Kasparov necessitava guanyar. Bueno, va ser molt, molt emocionant, perquè jugava tot ahí en unes quantes jugades i va perdre Karpov, tristament, perquè és el jugador que a mi m'agradava, no? Però, bueno, sí que és una rivalitat molt gran que sí que podria comparar-se en una final d'estes del futbol que estem comentant.
0: I, per exemple, en aquests moments vosaltres ja jugàveu, ja estàveu jugant als escacs, però ja estava creat el club.
3: Sí, i tant. Nosaltres, bueno, no sé, Miguel, però jo estic jugant des dels 8 anys o 9 anys, o sigui que ja tinc uns quants.
2: Sí, bueno, ja estava començant també un poquet.
3: Sí, però bueno, que sí, que el club ja...
2: Però ja coneixem els escacs, estàvem un poquet al principi, i el club ja, jo crec que ja existia, perquè és un club amb molta antiguitat.
3: Sí.
0: Quants membres sou a dia d'avui, aproximadament?
3: Pues jo crec que serem uns...
2: En torno a 50.
3: Sí, perquè ara estem en un bon moment. Hi ha hagut moments en el club que eren molts menys, però afortunadament han entrat molta gent jove i alguns jugadors que diuen que no jugaven han tornat una altra vegada a jugar i la veritat és que jo penso que ara estem en un bon moment.
2: Sí, estem creixent.
3: De Gandia, sí.
2: Continua arribant gent nova també al club, gent jove, menys jove també, i estem en un moment de creixement, diguem.
3: Sí.
0: Quina és la mitjana d'edat?
3: Bueno, no ho sé, ara que s'ha de... Hi ha molta gent jove,
2: sí,
3: ara.
2: Sí, tenim una mescla, no? Entonces tenim entre gent jove i gent veterana, sí. Tenim un poc de tot, i gent de mitjana edat. Sí que és veritat que ara està arribant gent jove, i de fet, en el club habitualment eren dos equips, l'A i el B,
3: sí.
2: I enguany hem format un tercer equip, el C, i si no fora per la participació de la gent nova que va arribant tot gent jove, doncs no podríem mantindre l'estructura d'equips que tenim.
3: Això és en la competició...
2: Ja el dic, des de jovens a majors.
3: Exacte, perquè bueno, l'escacs sembla també que és molt individual, però sí que n'hi ha competicions per equips,
2: exactament,
3: que és el que fa una vegada a l'any. Són equips que juguem 8 jugadors contra 8 jugadors de l'altre equip, i se puntuen, pues, si guanya uno 5 i 3, pues 5 a 3, i guanyes l'encontre.
2: Se
3: no?
2: pot jugar com en el futbol, però, per equip.
3: Però que sí que n'hi ha equip, exactament.
2: Una setmana dins de casa, una altra setmana fora.
3: Sí, que és una mica semblant.
2: Però que li hem de parèixer a un esport i tal. Pues tenim una lliga, que és la Lliga Interclubs, que funciona com el futbol, també, imagina.
3: Sí,
2: una setmana dins, una altra fora, contra equipos visitants.
3: I és el que dona emoció al club, perquè és esa, fer esa pinya, no?, entre tots, per a... Pues ese, hay que guanyar la jornada que ve, que no, que un empat ens val, que tal. Bueno,
0: ja més recentment teniu un premi també.
3: Sí, també. Hem guanyat la Copa Federació, o sigui que això està molt bé, el primer equip va guanyar la Copa Federació. Ara
0: per, si no conegues aquesta Copa de Federació, en quin àmbit es juga?
3: Pues és el que estàvem parlant, una competició per equips, en este cas...
0: Però a nivell nacional...
3: No, este és autonòmic.
2: És un àmbit autonòmic.
3: També n'hi ha a nivell nacional, però bueno, esta copa que van guanyar és autonòmic.
2: Però bueno, va ser una victòria també... És complicat, perquè avui dia els escacs estan prou desenvolupats i el nivell tècnic és alt també, i aconseguir guanyar una simple partida, avui en dia sabem l'accés a la informació que n'hi ha i el que costa. No? Hi ha una competició en... No sé si eren 30 i pico equipos, 33 o 34 equipos... Hasta l'última ronda no van poder decidir qui era guanyador.
3: Però bueno, els equips B i C també van fer un bon paper, que va quedar
2: sí, no sé, uno va quedar el 6 i l'altre l'octau.
3: O sigui que també va estar bé, els altres equips.
0: I una última pregunta molt ràpida, i que vull que en digueu una paraula.
3: Ui.
0: Com definiu el moment que feu el jaque mate? En una paraula. Costa,
2: Liberar l'atenció. Liberar l'atenció de la partida.
3: Jo diré dos, lo màxim. Allò màxim, no? Seria allò màxim en aquest moment, però sí que és el moment pues, màgic, també.
0: Doncs, jaque mate. Pues, Miguel Cortell, president del Club de Ajedrez Fomento Gandia, i Ramon Villanueva, secretari del club. Moltíssimes gràcies.
3: Nada, moltíssimes gràcies a tu.
0: I feliç dia internacional.
3: Molt bé, moltes gràcies
2: per invitar-nos a vindre.
3: Gràcies.
1: Ya está aquí el mes gastronómico de la berenjena listada de Gandía. 30 dies, del 30 de junio al 30 de julio, i més de 30 restaurants con recetes diferents de nostra joia de proximitat, la berenjena listada, donde podràs disfrutar de ese sabor, textura i aroma inconfundibles. Consulta en la nova web berenjenalistadagandia.com las creaciones de más de 30 cocinas de la Safor. Organiza Destisafor. Colaboran els departaments de turisme, d'agricultura i de medi ambient de l'Ajuntament de Gandia.
4: En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad, 10 años cuidando tu seguridad, 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960 018 566. Asgan Ascensores, 10 años subiendo contigo.
5: Atención, ahora en Gandía llega el espacio que estabas buscando para celebrar a lo grande. Terra de Emocions, un salón de eventos de más de 200 metros cuadrados pensado para niños y adultos. Celebra cumpleaños, baby showers, comuniones, reuniones familiares, talleres y todo tipo de celebraciones con parque de bolas, zona de juegos y servicio de catering si lo necesitas. Reserva ya tu fecha en terrademocions.com.
6: En Digitel no queremos que nadie se acuerde de nosotros, porque si tu red de telecomunicaciones funciona, no nos llamarás. Y eso es exactamente lo que queremos. Digitel Empresas, la tranquilidad de estar siempre conectado.
5: Dicen que una primera impresión dura solo unos segundos, pero puede quedarse para siempre. El próximo 20 de julio, en Gandía, nace un espacio creado para cuidar una de las cosas más importantes para ti. Solo una pista. Muy pronto tendrás un motivo más para sonreír.
7: ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
8: Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
7: Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
8: todo para tu hogar o empresa, ahora más cerca de ti.
7: Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en el Grau.
8: Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
5: Ven a Xixona Ducal y disfruta de helados artesanos desde 1945. Las mejores copas de helado, desayunos saludables y mucho más. Todo recién horneado. Pan de chocolate y Xixona Ducal desde las 7 de la mañana. Pequeños placeres frente al mar. Paseo Neptuno 79, Playa de Gandía.
9: Ambra Llibres, una temporada carregada de emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
0: Anem ara amb la secció feta per vostès, amb a qui en corresponda. I anem a llegir-los alguns dels missatges que ens han arribat. Comencem per este primer, que ens arribava també junta una fotografia. Diu: hola, cuando caminaba por la acera que está situada al lado del puente de la calle de la Goleta, había una baldosa rota y con trozos que faltaban. Ruego que por favor se arreglen estos desperfectos para evitar que alguien tropiece, se caiga y se pueda romper algo. Muchas gracias y a quien corresponda. Este era un dels missatges i anem a comentar un altre missatge que en este cas ens comentava dos coses. Diu: buenos días, nos gustaría comentar un par de cosas. En la calle La Nau, en la salida del parking de Mercadona del Grau, alguien quemó un coche y se quemó el contenedor de cartón y papel. Eso fue el 21 de diciembre y desde entonces seguimos sin contenedor de cartón. Este era un dels missatges que em feia arribar esta persona, però també ens afegia. Por otro lado, cuando hay algún acto en el Grau, en esta misma calle, ponen un par de vallas que la gente quita a su antojo y entre que se ha cambiado la dirección, que hay una calle sin salida, y el parking de Mercadona, los coches no saben por dónde van y se arma la de Dios y todo el mundo empieza a pitar, haciéndose insoportable para los vecinos. Lo que nunca hay es un policía guiando el tráfico. En ocasiones han tenido que ser los trabajadores de Mercadona o incluso vecinos los que han tenido que dejar su puesto de trabajo o salir de sus casas para dirigir el tráfico. Anem amb un tercer missatge que diu: el lunes pasé por la Renfe sobre las 10 de la mañana y había una farola con 4 brazos de luz encendida y hoy, viernes, este era un missatge de divendres, diu: aún está igual. A quien corresponda que lo tenga en cuenta porque hay que cuidar el medio ambiente. Gracias por vuestra atención. També ens afegia un oient que en la piscina de Rois de Corella, en pleno dia, també estaven les luces encendides i demanava si podien revisar-ho. Un quart missatge que ens arribava també en fotografia i ens deia que en la platja de Gandia, en la calle de Besa, sols netegen la primera línia i tots paguen els impostos. Ens arriba un quin missatge que diu: un veí de Gandia comentava que el motivo del mensaje es para informar al Departamento de Servicios del Ayuntamiento de Gandia que las farolas de la Plaza Benasser y de las calles Abad Sola, 1 de mayo, y el barranco de Beniapa están encendidas hasta después de las 8 de la mañana. En este caso, demanava també que, com el missatge de la piscina de Ruiz de Corella, que durant el dia, durant les hores de sol, les llums continuaven enceses. Com sempre, ja saben que ens poden fer arribar qualsevol missatge. Al llarg de la setmana anem llegint totes aquestes propostes i suggerències que ens fan arribar per diverses vies. Anem a recordar-les. Una de les opcions per a enviar-nos el missatge és enviar-nos un correu electrònic a l'adreça corresponda@radiogandia.net. Però a banda també tenen altres opcions, com per exemple deixar-nos un missatge de veu al 962-961-031. Este és el número de telèfon on poden telefonar, gravar el seu missatge i després l'emetrem també en format ràdio, en format de so. Però a banda també al mateix número ens poden escriure un missatge al WhatsApp, al 962-961-031. Estos són alguns dels missatges que ens han arribat. Ja saben que divendres tenim les respostes, però ara anem amb el butlletí informatiu de la cadena SER i tornem en uns minutets.
10: És la una, mediodia en Canàries.
11: La SER con los campeones del mundo.
12: Juega para Cubarsí, le va a pegar Cubarsí, le pega Cubarsí. En dos tiempos el remate, gol, gol, gol. Cuidado, ahí está Doku, Doku con Pedro Porro, el balón para Almo, remata, Courtois al bajo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
10: Según los paneles de Iberia, la selección aterriza en poco más de una hora, a las 2:18 de esta tarde, Óscar Ejido.
13: Hola, Antonio, muy buena. La segunda Copa del Mundo llega a Madrid en más o menos hora y media. Y la conseguida anoche ante Argentina por 1-0 con gol de Ferran es el tercer título de Luis de la Fuente tras ganar la Eurocopa y la Liga de Naciones. Así que al seleccionador español se le acaban los retos.
14: Después de terminar el partido, ha habido futbolistas de los que más tiempo llevamos que me han dicho: mister, ¿y ahora ya qué nos queda por ganar? Porque hemos ganado todo en todas las categorías. Y al final hemos concluido que hemos dicho: ¿qué nos queda por ganar? Pues ya el próximo partido de septiembre, porque este equipo es incansable.
13: Si Luis de la Fuente es el padre de los tres títulos, el líder de esta selección es el capitán y mejor jugador del Mundial, Rodri Hernández, que estuvo anoche en el larguero con Antón Meana.
15: Lo primero, la satisfacción de llevar a mi país a conseguir la segunda estrella. Ya sabéis que los títulos individuales para mí están en segundo plano. Ha sido dos años duros para mí, dos años de crecimiento, de creer en uno mismo, y he podido sacar el fútbol que podía llevar dentro con el físico que tenía. Creo que he rendido a un gran nivel progresivamente y bueno, os agradezco a todos el apoyo.
13: Rodri fue elegido mejor jugador del Mundial, Unai Suman mejor portero y Cubarsí el mejor joven. Y ellos traen una copa que tras aterrizar en Madrid tiene varias paradas a partir de las 4:30. Visitas a Zarzuela y Moncloa, desde allí se en la Rúa a las 6 con fin de fiesta en Cibeles a partir de las 9.
10: Pues en ese fin de fiesta, gracias Óscar, los artistas confirmados para actuar: Sonar de Bogotá, Viva Suecia, Lola Índigo, Ana Mena y Aitana. Habrá más, pero de momento se mantiene en secreto. Más asuntos: la Comisión Europea ha multado a AliExpress con más de 500 millones de euros por no evitar la venta de productos inseguros o falsificados. Vamos en busca de detalles, Enrique García Pozo.
16: Cosméticos peligrosos para la salud o juguetes que acaban siendo inseguros para los más pequeños. La Comisión Europea multa con 550 millones a AliExpress por no aplicar medidas suficientes para evitar la venta de productos ilegales, inseguros o falsificados. Según la investigación, ni la plataforma cuenta con el número suficiente de trabajadores para realizar controles sobre los productos, ni estos controles evitan la venta de productos falsos. Incluso muchos de ellos permanecen a la venta, a pesar de que la plataforma detecta que no cumple con los criterios mínimos para su venta, lo que supone una infracción grave de la Ley de Servicios Digitales. Bruselas da ahora hasta el 20 de octubre para que la plataforma realice cambios en la detección y en las medidas para retirar de forma eficaz estos productos.
10: Hoy arranca el primer estudio que va a predecir el riesgo de cada mujer en este país de desarrollar un cáncer de mama. El estudio va a recoger datos de 10.000 españolas seleccionadas de forma aleatoria en los cribados de más de una docena de comunidades autónomas. Javier Ruiz Martínez.
17: El proyecto MamoRisk va a seguir a 4.000 diagnosticadas con cáncer y a 6.000 mujeres a las que el cribado les ha salido limpio de la enfermedad. Todas voluntariamente van a dar a un sistema de IA sus datos clínicos y epidemiológicos, pero también un análisis genético de su saliva. Se las va a seguir durante años para ver si la IA acierta en su precisión. Ana González Neira es jefa de genotipado humano del CNIO.
18: Podremos identificar cuáles son las mujeres que están en alto riesgo a desarrollar cáncer de mama antes de que este tumor aparezca, y así podrán recibir un seguimiento mucho más exhaustivo e incluso un tratamiento preventivo.
17: El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela ya está reclutando a las primeras participantes. Primero serán gallegas, luego de otras 13 comunidades. Si el modelo funciona, va a estar listo para extenderse a todo el sistema sanitario del país.
10: Faltan auxiliares de enfermería en la sanidad pública que, además de condiciones precarias, se sienten muy poco valoradas. Denuncian problemas emocionales y físicos porque son las que tienen que mover a los pacientes. Mariola Lorido.
19: Mujer y de 47 años es el perfil de este colectivo formado por 168.000 trabajadoras mayoritariamente en los hospitales públicos. Son las que asean a los enfermos, los preparan para las pruebas o reparten la comida. Un informe de sanidad concluye que sufren sobrecarga laboral, bajos salarios y que son invisibles.
20: El problema es que ellas perciben que la sociedad no las considera como tal, ¿no? Y por tanto, uno de los datos más críticos que quizás resaltaríamos de este informe es que un 68% de las TCAES consultadas no siente que

0: Hoy por hoy Gandía. Sandra Albert.
1: Una i set minuts de la vesprada. Continuem en el Hoy por Hoy Gandia i anem a pegar-li una ullada als assumptes d'actualitat, perquè a banda d'eixa emoció que encara es viu des d'ahir del Mundial. Bona vesprada, Ana Llopis.
2: Bona vesprada.
1: A banda hi ha altres temes també d'actualitat.
2: Altres temes, sí. I parlem de la calor, Sandra, perquè estem en... comença una altra ona de calor. Avui estem en alerta.
1: Arribarà un dia que ja no serà notícia estos dies.
2: Així és. Ja és el habitual, el tindre aquestes temperatures. Doncs dins d'aquest context hem de parlar de climatització, de centres sanitaris i educatius. Comencem per els educatius. Després d'anys de reivindicacions, els centres educatius públics de Gandia van a poder climatitzar les seues aules amb una ajuda de la Generalitat de 179.000 euros. Ho anunciava el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca.
3: Que a partir de la segunda quincena de julio, es decir, ya, la Generalitat empezará a transferir a todos los centros educativos una dotación económica extraordinaria de entre 5.000 y 25.000 euros por centro para adquisición de equipos o materiales que puedan ayudar a paliar las temperaturas cuando se inicie el próximo curso.
2: Arribaran entre 5.000 i 25.000 euros a cada centre educatiu públic de la ciutat, però per al sindicat STEP consideren que és insuficient i que, a més, els equips directius no han rebut cap tipus d'instrucció. No saben molt bé què han de fer amb aquests diners. I, a banda, critiquen o mostren el seu malestar perquè creuen que en alguns centres educatius no hi ha suficient potència elèctrica per resistir nous aparatos d'aire condicionat. A més, a pocs dies de que comencen les vacances d'estiu. Escoltem a Lluís Navarro, de STEP.
4: Ha hagut una acció improvisada per part de l'administració que ha vingut a causa de la pressió que es va fer en la vaga, però que és insuficient, perquè les quantitats econòmiques que s'han rebut són molt menudes, han oscil·lat entre... les partides oscil·len entre 5.000 i 25.000 euros. I, per tant, això són quantitats que per a climatitzar centres educatius, que són, hi ha molts metres quadrats, molts espais físics, moltes unitats, i per tant, són quantitats que no van enlloc.
2: En el mateix sentit s'ha pronunciat l'edil d'Educació, Esther Sapena, que diu que no comprèn els criteris amb els quals s'han repartit aquestes subvencions.
5: Tenim centres que han rebut el màxim, els 25.000 euros,

0: centres que ja estaven climatitzats totalment i encabant centres que no tenen ni una parell d'aire condicionat, que han rebut 8.000 sense cap tipus d'explicació de com s'ha d'executar, sense cap tipus d'explicació de com s'ha decidit quants diners van per a cadascú i sense cap tipus de coordinació amb les entitats locals que...
1: Continuarem pendent d'aquest assumpte perquè són molts centres que reivindiquen precisament aparells d'aire condicionat.
2: Clar, i és una mesura que la volen ja per a setembre perquè, com comentàvem, les temperatures cada vegada són més altes des de maig fins a octubre i ja no és com abans que teníem dos mesos forts de calor. Ara ja és molt necessari. I on també es queixen de l'aire condicionat, en este cas de com funciona, és en algunes dependències sanitàries. Denuncien des del Sindicat d'Infermeria de València, el SATSE, que hi ha molts centres de salut on este aire condicionat és insuficient i anomenen el centre de salut de Corea. També han posat com a exemple en algunes dependències on s'organitzen jornades de donació de sang per excés de calor, s'ha tingut que suspendre, ajornar aquestes jornades. Va ser en el cas de Tavernes de la Valldigna fa uns dies. Escoltem a Vicente Gómez, que és responsable d'acció sindical del SASTES.
3: El sindicato de enfermería se lleva años reclamando y reivindicando la necesidad de trabajar en unas condiciones saludables y óptimas, ¿no? Y año tras año nos vemos con las mismas circunstancias en los mismos centros de problemas con la climatización. Sabiendo cómo somos profesionales que trabajamos con ciudadanos, con pacientes, sabemos cómo esto afecta al estado de salud del paciente.
1: Has comentat, Anna, el centre de salut de Corea i anem a preguntar-li com es viu esta situació precisament allà a este centre. Lluís Alandete, metge del centre de salut de Corea, com hem dit. Bona vesprada.
4: Bona vesprada, què tal? Moltes gràcies. Mira, pues, en coalició amb el company que comentava, al final són sanitaris que treballem amb pacients fràgils i és cert que aquests cops de calor i no tenen una infraestructura ben dotada, pues, limita molt tant per als companys que treballen com també per als pacients. I és una situació que venim reclamant estiu rere estiu per millorar un poc el treball, tant per nosaltres com també per als pacients.
1: Perquè estem parlant d'un funcionament no correcte o que manca este aire condicionat al centre?
4: Pues sembla que des del manteniment tampoc tenen encara tot el dubte de on està la incidència, sembla que és una fuga, però estan estudiant-ho. Sí que és cert que cada estiu estarem en la mateixa situació. Arriba l'època de juny, juliol, on la calor es fa més patent, es fa un ús més intens de l'aire condicionat i es queda curt per a totes les instal·lacions que tenim al centre de salut. I al final hi ha dependències com és la zona d'extraccions o la zona del segon pis, que la situació a vegades és inclús insuportable. Hi ha hagut casos de marejos, de companys que no poden suportar el calor i tenen que eixir o deixar de fer la tasca perquè no poden estar en aquestes condicions. Sembla que ara han posat una mesura o han posat una reparació temporal, però és el que comentava, cada estiu, cada any és la mateixa situació i la trobem una situació definitiva per nosaltres i per els pacients també.
2: Ha quedat clar, i comentava que moltes vegades passa en la zona d'extracció de sang, que imagina que ahí també és més perillós, veritat.
4: És que és una zona on hi ha més rotació de pacients, hi ha més també fragilitat, perquè qui ve a consulta, evidentment, o qui ve a extracions són pacients que necessiten un estudi, que necessiten un seguiment, i tindre aquest suport de calor i més en els companys que no poden estar de volta no a les condicions adequades, pues, no ajuda a que la feina isca el millor possible i ja tinga aquesta bona atenció.
1: Lluís, pot tornar a repetir des de quan esta situació es manté així al centre de salut?
4: Jo, sincerament, l'he viscut des de fa un parell d'anys, perquè porto en el centre de salut de Corea porto un parell d'anys, des de juny del 24.
1: Sembla que tenim problemes telefònics, però...
4: Abans, sis anys.
1: Sembla que tenim problemes, però...
2: Crec que ha 5 o 6 anys, no?
1: Sí.
4: Sí.
1: Però que quede eixa, que destaque eixa xifra.
4: No sé si me sentiu ara, acorda-te. El que deia al final és que portes uns anys i cada estiu, cada juny és la mateixa història, augmenten les temperatures i de juny cap a setembre es torna insostenible en algunes
5: dependència, i al final és el que venim ara estant diversos anys i volem que es posi una mesura, una correcció definitiva.
1: Lluís Alandete, metge del Centre de Salut de Corea, gràcies per atendre'ns.
5: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Més de 5 anys i sense una solució encara.
2: Una solució, sembla que funciona, no funciona correctament. I clar, com comentava, en la zona d'extraccions, jo el que pensava és que en aquesta zona que la gent va moltes vegades en dejuni per a fer-se un anàlisi, si pateixen calor, doncs poden haure el que comentava ahir, marejos
1: problemes.
2: I problemes. Més coses, i esta és una trista notícia, Sandra, que ens arriba des d'Almoines, que hi ha molta consternació en el poble per la mort d'una veïna del poble després d'estar diverses setmanes hospitalitzada després de ser atropellada. Va ser l'incident que es va produir fa unes 3 setmanes quan una furgoneta de repartiment va pujar damunt de la vorera per la qual caminava la dona. Va quedar atrapada entre el vehicle i la paret. La dona ha estat, com diguem, diverses setmanes hospitalitzada i finalment faltava i era soterrada este cap de setmana.
1: No us lamentem este trist final. Més assumptes, Anna?
2: Este és un malestar que ens arriba des de Piles. En este cas, per els rentapeus de la platja, que sembla que no funcionen correctament.
1: Però alguna explicació hi haurà per a aquesta situació? Li ho preguntem a l'alcaldessa de Piles. Cristina Forner, bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada.
1: Què és el que ocorre amb estos rentapeus?
6: Els rentapeus, com bé sabeu, és competència de la JVA, de la Conselleria de Turisme. Nosaltres ja vam tindre problemes a l'hora de posar-los en funcionament enguany. De fet, els vam posar en funcionament perquè sí que ens ho permetia el propi funcionament en si. Es van posar en funcionament el propi ajuntament amb fons propis, però ara la gestió d'això no la podem solucionar perquè està tota informatitzada. El problema que hi ha és que quan se buida el pou, que sol ser en cap de setmana quan hi ha més afluència de gent, vota l'automàtic i nosaltres no tenim accés directe per a poder-ho solucionar. La solució, que ja es la vam dir a la conselleria, era fer un altre pou que estiguera ple d'aigua, que no es buidarà tan fàcilment. I a hores d'ara no ens han donat cap tipus de solució, simplement que quan vota l'automàtic que l'engegaran. Clar, és el trastorn de cada vegada que vota l'automàtic, telefona, per a que el puguem posar en funcionament, però és una mesura, diguem, d'ara per ara, però no és una mesura a llarg termini. I, de fet, no tenim ninguna altra ferramenta en l'administració municipal per a poder-ho solucionar.
1: Per tant, ara es troben sense funcionar alguns d'estos rentapeus. Quina és la situació de cara a tota aquesta gent que acudeix a la zona de la platja?
6: A veure, no és que se troben sense funcionar, funcionen. Cada vegada que s'avisa es torna a posar l'automàtic en marxa perquè n'hi ha una mica d'aigua, és a dir, que s'ha omplit una miqueta el pou, però cada vegada és enxufa, posa, avisa i es perd, evidentment, molt de temps. No ens han donat cap tipus de solució. L'any passat nosaltres ja vam parlar amb la conselleria, vam comunicar les incidències que ens passaven, va ser ja a finals d'estiu, no ens ho van solucionar i enguany evidentment que tampoc ens ho van solucionar.
1: Per tant, esperem que aquesta situació es mantingui tot l'estiu.
6: No, esperem que no, perquè si no anirem on tinguem que anar, perquè no parem d'insistir, no parem de telefonar, no parem d'enviar comunicacions, però a hores d'ara encara no ens ha trobat aquesta solució. Com sabeu, és un servei que la conselleria licita a una empresa i l'empresa arriba fins a on pot arribar, però evidentment que a hores d'ara solució, diguem, a llarg termini no en tenim. Tenim la solució momentània d'avisar i que tornen a enxufar l'automàtic, però evidentment que no és una solució, no és una bona solució, és una solució per a un moment donat, però no és una bona solució.
2: I de normal, Cristina, que alcaldessa de Pites, què és el que tarda? Quant de temps tarda mentre que crideu, el posen altra vegada en marxa?
6: Sol tardar el que l'empresa estiga disponible en aquests moments. De totes maneres, vos dic que si tinguérem solució i si des d'ací, des de l'Ajuntament de Piles, ho poguérem solucionar, no dubteu que encara que fos els nostres fons públics ho faríem, però és que no és una competència nostra, és, sí, sí, no és podem entrar ahí.
2: Crida això l'atenció, que per burocràcia, no, que no pugues tu fer-ho, has de dependre d'altres persones.
6: Correcte. Uh-huh. Cristina... Així és trist perquè estem en temporada alta, perquè la ciutadania, a la primera persona o a la primera institució que va és a l'Ajuntament, normal, som les persones que xafem el carrer i les persones que rebem a tota la ciutadania, però volem fer entendre que això no depèn de nosaltres i que nosaltres sí volem posar solució.
1: Cristina Fornet, alcaldessa de Piles, gràcies per atendre'ns i esperem que aquesta solució arribi a curt termini.
6: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
7: Ahora, sin cocinar, puedes comer bien sano, también en Oliva.
8: Hemos abierto nuestra nueva tienda en Oliva para que tengas Cafuster bien cerca. Platos de toda la vida, hechos como en casa y pensados para ponértelo fácil. Calfar, abrir y disfrutar. Che, això sí que és tinc de trellat.
7: Cafuster, ahora también en Oliva en el Paseo Lluís Vives número 9 o haz tu pedido en nuestra tienda online cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos a comer.
9: En Digitel no queremos que nadie se acuerde de nosotros, porque si tu red de telecomunicaciones funciona, no nos llamarás. Y eso es exactamente lo que queremos. Digitel Empresas, la tranquilidad de estar siempre conectado.
10: Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve. Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos y el chocolate más famoso de Gandía, que desde el 2011 es tradición para muchos. Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su salón climatizado o para llevar. También crepes y gofres siempre irresistibles. La Churrería del Puerto. Pruébanos, repetirás.
1: Este matí s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana un anunci pel qual somet a informació pública el procediment d'ampliació de la declaració de zona de gran afluència turística de Gandia. Aquestes paraules, que potser sonen una miqueta complicades d'entendre, de segur que ens ho pot resoldre Santiago García, president de l'Associació del Centre Històric Comercial. Bona vesprada.
11: Hola, bona vesprada, Anna.
1: Estem parlant d'una zona Gandia, una zona que podria... Què implica este anunci?
11: A veure, implicaria que les grans superfícies i totes les botigues majors de 400 metres pogueren obrir en estiu tots els diumenges i festius.
1: No? Grans superfícies i xicotet comerç?
11: Xicotet comerç sempre pot obrir. Hasta les 24 hores del dia, els 365 dies a l'any i un mes el bisiesto. Ahí podem obrir. Però, clar, no té sentit obrir quan de dilluns a dissabte moltes botigues no fan el que tenen que fer. I els diumenges la gent està acostumbrada a no comprar o a comprar coses que siguen... que passen i els ha agradat, i ja està. Entonces, així en Gandia no té sentit. En la platja, sí. En la platja té sentit, és una zona que en estiu triplica la població. Quadruplica, en el qual pues, té que tindre servicis, té que tindre comerç per poder acollir aquesta demanda.
1: Quan un tràmit es troba en informació pública, podríem dir que està avançat. I ja portem, ja fa vora un mes, unes setmanes, vam parlar d'aquest assumpte i va quedar clara la postura del comerç de Gandia, del xicotet comerç.
11: Tot clar. De fet, es va fer la reunió del Consell de Comerç, en el qual va eixir per 10 vots en contra i 2 a favor el que es denegara o que es fera l'informe negatiu, pues, per diversos motius, tant una competència desleal, no treballem en les mateixes... la mà d'obra és més cara per al xicotet comerç que per a ells.
1: Les condicions són diferents.
11: Condicions laborals diferents. I després, eixa compra de diumenge en Gandia podria afectar a la compra setmanal que n'hi ha en les nostres botigues, no? En la qual cosa, pues, creguem que és contraproducent.
1: I tots aquests punts, els, de fet, els han enviat a Generalitat per...
11: Així és. Així és. S'han enviat. L'Ajuntament de Gandia ja va enviar l'informe negatiu. Ara mateix s'ha obrit el període d'exposicions eixe i, bueno, pues n'hi haurà que veure les al·legacions, si es presenten, que si no es presenten, què és el que és lo que n'hi ha. Nosaltres hem d'estudiar el tema i ara veurem. I ja decidirem.
1: Encara no està clar si al·legaran.
11: No està clar en principi perquè entenem que en l'informe negatiu que ha fet l'Ajuntament de Gandia deu de ser suficient. Però, bueno, tot n'hi ha que llegir-se i tot n'hi ha que prendre-se molt seriosament.
1: Perquè si parlem, per exemple, de l'afluència, estava parlant abans que la platja és una zona amb molta afluència més en època estival, en època turística, però també estem en època de rebaixes. Com ha anat, com estan anant les vendes hacia el centre històric?
11: No podem queixar-nos massa. Sí que és de veres que estem tenint en aquestes zones de calor. Són moments que a lo millor la gent no ix com ens agradaria a comprar, o estan ixint a última hora. Però bueno, creguem que estem complint en els objectius, és per lo menys anar rematant estoc i això. I de pas, aprofite per convidar a tots els nostres amics i clients que vinguin, que poden aparcar al pàrquing del Prado i del Serpis i tenen hasta 4 hores gratuïtes per comprar en els comerços del centre històric, que a més tenim una oferta i una atenció molt bona cara a ells.
1: De dilluns a dissabte. I a partir d'ara, en este procediment d'informació pública, ja comenta que s'estudiarà, però estarem pendents perquè si s'aprovarà, obririen diumenges també? Se ho plantegen?
11: No mos ho plantegem. No mos ho podem plantejar. En estos moments, a veure, on queda la conciliació familiar, laboral, tot el que està lluitant-se per part sindical i per part de la xicoteta empresa, que són les botigues, no deixen de ser xicotetes empreses i autònoms. Quan tenim que descansar? És complicat. Si n'hi haguera faena per obrir de dilluns a dissabte, potser te planteges obrir un diumenge, si l'afluència de gent és suficient per a que siga rentable obrir. Perquè si no, estem garbetxant àvia, que diuen.
1: O sigui, que estarem pendents d'esta situació, però sobretot recordar aquest informe negatiu amb tots aquests punts a considerar que podrien canviar esta decisió, però sí, encara no està presa.
11: No. Ara està tot en mans de la Generalitat, tenen que seguir els passos i ja veure per on ix el sol.
1: Santiago García, president del Centre Històric Comercial, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
11: Com sempre, a vosaltres, Anna.
1: I a seguir amb la feina i amb les rebaixes, amb molta feina que teniu.
11: Això. Vinga, gràcies.

0: escoltat el cas de Gandia, però anem cap a Oliva, un municipi on ja des de fa setmanes es va aprovar eixa obertura els diumenges. Però millor que jo ens ho conta la nostra companya Marta Ferrer. Bona vesprada. Hola, Marta.
1: Hola, Sandra, bona vesprada. Doncs mira, ens hem desplaçat a Oliva per parlar d'aquesta mesura que permet a les grans superfícies obrir diumenges, festius i en períodes com Setmana Santa. Però què significa això per al xicotet comerç? Doncs per parlar-ne estem amb David Moratal, president de l'Associació de Comerciants d'Oliva. Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: David, abans que res, què implica exactament aquesta declaració de zona d'afluència d'Oliva per al xicotet comerç d'Oliva?
2: A veure, la veritat és que la mesura ens afecta prou negativament, per descomptat, perquè els grans consumidors i les grans empreses aquestes, la veritat és que si obren diumenge, el que pot passar és que es perjudica directament. I aleshores, hem presentat ja un recurs, val? Per a veure si finalment es fan cas, però no està massa clar, la veritat, perquè també, vulguis o no, en Oliva hi ha 402 comerços, a una mitjana de 2-3 treballadors per comerç, val? De forma directa afecta 1.200 famílies. Aleshores, beneficiós per a la ciutat d'Oliva no és per a res.
1: Perquè, clar, el comerç local d'Oliva està en igualtat de condicions per a competir amb les grans superfícies.
2: Sí, a veure, de fet, el xicotet comerç de menys de 400 metres quadrats sí que està permès obrir els diumenges. Però, com sempre, a veure, el que està clar és la conciliació familiar. De dilluns a dissabte ja tenim a la gent que està acostumbrada de vindre a comprar els nostres comerços de dilluns a dissabte. No hem de canviar tampoc aquesta mesura de compra, perquè si no, al final ja va acabar locos. Dilluns a dissabte hem de conscienciar a la gent que faci les seves compres. El diumenge és per estar en la família, vull dir, per a descansar i desconnectar, perquè ja que el xicotet comerç ja estem molt limitat de personal i de recursos, si també hem d'obrir un diumenge, ja és... No pot ser.
1: Sí, és a dir, que no és tant una qüestió econòmica, sinó de conciliació.
2: Efectivament, és més que res de conciliació. Però, clar, econòmica, si tingueren que obrir els diumenges, sí que econòmicament sí que seria un sobrecost, per supost. I ja no és per sobrecost, és el poder descansar i gaudir, no?, de la família i és el que estem lluitant. Perquè també els grans, també, si s'acostumen de dilluns a dissabte, hi ha massa temps per anar a comprar, vull dir, en un poquet d'organització sobra temps, segur.
1: És una mica un poc encara més consumisme al llarg de tot el cap de setmana, com si no tinguérem prou dies per fer-ho, no?
2: Efectivament, és així, no? Anem al consumisme, la veritat. I una cosa és molt clara, vale? Si de forma directa a la llarga ens afectara molt, la vida que llevem als nostres barris, val? Als nostres carrers, la seguretat també que pot comportar que estiguen els comerços tancats també afecta directament a lo que és la ciutadania també d'Oliva. Aleshores, el que hem de fer és comprar de dilluns a dissabte, ja que recalcar-ho. Els diumenges és per a disfrutar.
1: Clar, ja porteu un període, imagina, d'adaptació. No sé si heu notat alguna diferència o encara no ha donat temps.
2: A veure, sí que és de veres que és un peliu, encara és prompte, perquè fa 2 setmanes que està en vigor. Mm-hmm. Val? Entonces hem presentat el recurs, i a veure si ens fan cas, i per favor, que si es poden escoltar, que no se permeta l'obertura dels grans consumidors i dels grans... Sí, de les grans superfícies que no obriguin els diumenges.
1: Perquè, clar, en el cas d'Oliva, a diferència de Gandia, Oliva sí que té el mateix codi postal i abarca tota Oliva, tant la platja com el poble.
2: Sí, efectivament, per ells sí que s'han agarrat, perquè tenim tot el mateix codi postal. A diferència de Gandia, sí que és de veres que té diversos codis postals i per ahir, pues, igual, sí que se poden salvar. Uh-huh. Val? Però sí... Sí, és així.
1: No sé si heu demanat alguna mesura a l'administració local per tal de pal·liar un poc aquesta situació.
2: Sí, sí, de fet la regidora de comerç ha estat lluitant amb nosaltres, que sempre ha dit, David, el que necessites, hem estat treballant de la mà junts, i sí que hem presentat també el recurs junts de la mà per a veure si ens fan cas, ens escolten.
1: David, li agradaria llançar algun missatge als turistes que han vingut a estiuetjar ací a Oliva o inclús als veïns i veïnes que ens estiguen escoltant, un missatge de conscienciació, pot ser?
2: Clar que sí. El que tenen que fer és comprar al comerç de proximitat. Recalque, de dilluns a dissabte hi ha massa temps, hi ha que organitzar-nos. I el que hem de fer és el tracte humà que hi ha darrere de cada comerç.
1: Doncs David Moratal, moltíssimes gràcies per explicar-nos quina és a hores d'ara aquesta nova realitat dels comerços locals d'Oliva. Gràcies.
2: Va, vinga, gràcies, bona vesprada.
0: Gràcies, Marta, per acostar-nos esta opinió de David Moratal, el president de l'associació. Però a banda, també la nostra companya Marta Ferrer ha parlat amb altres comerciants i això és el que li contaven.
3: La mesura és que encara no podem entrar en valoracions. Ha degut que apenes fa 2 setmanes que està posat en pràctica. De totes maneres, el meu comerç, al ser un comerç de proximitat, d'estar enmig estar en el centre, pues encara no he tingut jo ninguna... No he tingut res en aquest aspecte. Les valoracions les podem fer a lo millor d'ací 2 mesos, quan passi l'estiu. No, jo no puc competir, ni vull competir tampoc. Com ha dit antes, el meu comerç és un comerç de proximitat, jo tinc la meva clientela, també és cert que també ven molta gent de fora, dels turistes.
4: Pues a mi no em sembla bé, perquè tenim molts dies i moltes hores per a poder estar i tenim que estar en la família i descansar. Ha canviat molt, perquè jo fa ja prontes 50 anys, entonces estic un poc cansat, però em m'agrada. No, encara no he notat res, també ací en Oliva ara són festes i està animat i encara no puc dir-te. Oliva és que no és com en Gandia, ací n'hi ha un poquet menys de comerç, però funciona encara el familiar.
5: Treballo en Cafuster ací en Oliva, estem oberts de dilluns a diumenge, ara en estiu, bueno, en agost tancarem diumenges. Afecta un poquet l'obrir diumenges, més que res per el tema familiar, passes menys temps en la família. En este cas, en el meu no, però altres comerços sí. Sobretot per això, perquè això és un producte que al fin i al cap està envasat, l'envasem al buit, el fem nosaltres, 100% natural, i dura hasta 30 dies en la nevera. Perfectament pots vindre un dissabte a comprar-lo, un divendres, i perfectament pots tindre-lo i un diumenge nosaltres tancar i descansar un poc. Sí que ve gent, no ve tanta... Ara quan tanquem, veurem com es afecta també, no?
0: Ahí teníem eixes opinions, situacions diferents en 2 municipis diferents, però un element comú en ambdós localitats, la conciliació.
6: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCB Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCB Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
7: Este verano tenemos una cita contigo para darle aire al cambio. Llega la tradicional cena de verano del Partido Popular de Gandía. Será el viernes 24 de julio a las 9:30 en la Plaza de la Marina del Grau de Gandía. Ya puedes recoger tu ticket en las oficinas del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandía en horario de mañana. No te lo pierdas. Cena de verano del Partido Popular de Gandía. Viernes 24 de julio a las 9:30 de la noche. Te esperamos.
8: Uf, ya aprieta el sol, el calor todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
0: Y ens n'anem ara cap a una altra localitat per a parlar de terra. Daniel Ardi, bona vesprada.
9: Hola, Sandra, què tal? Bona vesprada. Doncs bé, sí, ens anem a Rafalcofer. Jo crec que ja a tots ens sona allò dels horts urbans. En Rafalcofer, aquesta iniciativa la tenen des de fa 4 anys en marxa i la veritat és que vam visitar el lloc on estan els hortets i tenen però èxit no. Jo diria el següent, perquè una llista d'espera llarga i hi ha molta gent que va repetint. Si te sembla, anem a escoltar alguns usuaris, però primer l'alcalde, Josep Montserrat, ens introduís un poc en aquesta iniciativa. Escolta.
10: Així és la idea, vam buscar una parcel·la, vam trobar aquesta ubicació, ubicada en el racó, on la gent gran del poble, i sobretot els agricultors, diuen que era una terra molt bona per a cultivar. Vam fer les proves i la veritat que ha tingut una molt bona acceptació per part del veïnat del poble. La idea principal va ser fer una llista, es van apuntar, va tindre prou d'èxit. La gent, el que passa sempre, no? Que el penses que és una cosa i després és una altra. Aleshores, anar rodant, hi ha 4 o 5 persones que són fixes des del principi i ara van rodant les persones que pues, per dificultats o per manca de temps s'ho deixen i entren noves. I a dia d'avui continuen tinguent una llista d'espera de 4 persones. Jo crec que n'hi ha un ventall prou ample. Vull dir, n'hi ha hagut gent jove, que ara potser se va deixar, però n'hi ha un ventall de gent entre 40 hasta 60 i pico anys.
0: Llista d'espera i tot.
9: Sí, així és. I qui té el trosset, l'aprofita ben aprofitat. Anem a comprovar-ho. Els primers en qui vam parlar, usuaris, són Jesús Serrano i Carlos Martínez, que ens comenten el test que porten i què cultiven allí.
11: Quedamos 4 o 5 de la primera jornada. Al principio empezamos aquí con mucha ilusión, metíamos todo lo que podíamos, lo hacíamos esto lo más intensivo posible, pero poco a poco y con el paso del tiempo pues nos dimos cuenta que hay que, pues que cada cosa lleva su espacio, su tiempo y bueno, pues la verdad es que estamos encantados, estamos aprendiendo al cabo de los 4 años. Sí. Yo tenía en casa un pequeño huertecillo, pero en casa nada, 4 tomates, pero nunca me salía nada, era muy mal hortelano. Y ahora aquí, pues oye, me he reafirmado. Cuéntalo. A mí me gusta mucho el probar diferentes variedades y hay un mundo en esto del tomate, ¿no? Y entonces yo tengo plantado tomate negro, negro de Crimea, azul, Cordebou, Optima, Comanche, Kumatos, Cherry, de todo lo que cae en mis manos lo planto. Y berenjenas, fresas, cebollas, calabacines este año que ha sido genial y la verdad es que da muy buena producción, estamos muy contentos.
12: Porté así un año, abans estaba ya en oliva y en el horto de mon pare plantant alguna coseta y así pues tingue tot ara de lo que és de temporada de a partir de maig que plantem pues per exemple el pebre, albergina, tomàquets, fesols, n'hi ha cacaues també, un poc de daxa, un poc de tot, més que res per a tindre en casa i anar fent. I sempre pues, intentem plantar el producte de la temporada del moment que siga. Pues, en hivern ja venen les altres cultius, clar.
9: Mare bueno, eso es aprofitar el terreno.
0: Tipos de cultivos y tipos de variedad.
9: ¿Y habéis yo no sabía que existían tantos tomaques.
0: Yo tampoco.
9: Pues ahora escoltem a Dani Muñoz, que fa 2 anys que està com a usuari i té de tot.
13: Pues fa un parell d'anyets vam posar la sol·licitud, les van admitir i l'experiència molt bé. Molt bé, la veritat que l'hort està, que va prou guai. El primer any sí que va costar un poquet, ¿vale? Però ja este segon any ja hem posat més abon i tot. I del primer any a enguany, al segon, he canviat algo. Sí que he posat les tomàquets, el que són els pebres, la vergina, el carabací, això està sempre la ceba. ¿Vale? Però sí que he posat sandia, he posat meló, he posat també la carabassa i a provar a veure què tal va. Jo aprofito tot l'any, perquè com que fa molt poquet que el tinc, pues, de moment, com que respon prou bé la terra, pues, aprofite.
14: Penses continuar?
13: Sí. Sí. La veritat que sí. O sea, m'agrada molt i la veritat que disfrute.
14: Tu ja tenies, imagina, havies cultivat alguna vegada, tens coneixement de...
13: No tinc ni idea. De fet, gràcies a la gent que hi ha sí, en els horters que m'han ajudat molt i m'aporten coneixement, m'hi diuen, Dani, pues mira això, o mira l'altre, o compra això, m'ajuden molt, la veritat. I gràcies a ells, pues, tinc l'hort, així no és com va.
9: I ara escoltem a un altre dels usuaris amb qui vam quedar en els horts urbans de Rafalcofer, Javier Ariza, que és tot un expert, té alguns truquets.
15: Sí, des del principi, dels 4 anys, plantant de tot, tomaqueres, pebreres, vergines, i guanya per el girassol, perquè el girassol es polinitza, el girassol ajuda a que les vergineres, igual que carabassins, igual que tot l'altre, ajuda a polinitzar. La tomaquera no fa falta, la tomaquera tu l'agarres, meneges la barraca i ella mateixa es polinitza de dalt a savall. Igual que les seves plantades enmig de les tomaqueres són repel·lents per insectes.
0: El millor, Dani, és que estem parlant d'usuaris, com sí, tu, com jo, que podríem...
9: D'ací 2 anys, experts en la matèria.
0: M'encanta.
9: Però, clar, tot això, com diu Javier, anem a escoltar-lo, no cau del cel.
11: Yo tengo unos cuñados que, que se aprovechan mucho de esto.
9: No era este tal.
11: La verdad es que
9: además, al número 5. Sí, sí.
15: Son una hora todos los días. Una hora todos los días. Así tiene todos los días una hora, hora y media. Si te, si te odeses, la brosa o menja, has comenzado a hacer el bloque de estomaqueres, el estomaqueres que desullar, por todo bueno, pero es gusto. Es gusto de trabajarlo.
9: A ver, es gusto gust de trabajarlo. Pero una, yo creo que hasta relaxa.
0: I desconnecta, sí. Que moltes vegades
9: està,
0: ens
9: està falta. Bé. Però en estiu saps com pega el sol.
0: És complicat.
9: No? És complicat. I ara sí, Javier Ariza és el que diuen Jesús Serrano, molt de treball, molt, tu dius, i tant d'això, vos dona temps a menjar, n'hi ha la família que és llarga.
11: Yo tengo unos cuñados que se aprovechan mucho de esto y de la verdad es que da para cuatro casas el huertecillo. Y tengo como datos curiosos otro, es que yo me lo apunto todo lo que cojo. Entonces de año en año voy viendo lo que voy produciendo y la variedad de tomate y todo esto. Si se ha ido un año mejor o peor.
0: Pero a cuatro
9: está
0: cases.
9: Un per quatre, dona, pels cunyats i per tot el veïnat. Dona temps. I ja per últim, tornem a escoltar a Carlos Martínez, que abans es deia que és el que té, que ell i va vindre en un poalet en restes orgàniques de casa, clar, compostatge orgànic, ens ho conta.
12: Sempre tots tenim moltes restes de coses en casa, com totes les peix i de tot. Entonces, al final, el que faig és tindre una compostera pròpia, ho tire dins i després ja és total deixar-ho que vagin fent el procés de compostatge amb el temps. També li se tira un poc de matèria seca, com un poc de palla o fulleraca, i entonces ja a poc va mesclant-se i ja pues, al fi i al cap, amb el temps, traurem el que seria la terra. Ahí ja tindríem els cucs, que al final van menjant-se-ho tot i trencant-ho tot, i els comencem, ja al final tindríem la terra bona i orgànica, pura i dura.
0: Com han canviat les coses, Dani? Perquè ara que això és notícia i que estem tu i jo així, ai, un hortet i per a quatre cases. Abans era el dia a dia de moltes
9: així
0: persones.
9: És, així és. Sí, i ara que ese soroll de mentre parava Carlos, estava en el rodillo pegant i anaven els cucs i xin, o sea que això és aliment, el millor aliment que puguen tindre les frutes i verdures. Pues això, tot això en els horts urbans de Rafael Cofer, doncs un paradís.
0: Moltíssimes gràcies per portar-nos a un dels nostres orígens, a la terra.
9: Molt bé, gràcies.

0: I del cultiu, amb les mans, anem a parlar d'un taller on també crec que s'utilitzen les mans. Parlem d'un taller amb què comença, arranca la Setmana Cultural a Miramar. Al llarg de la setmana tenen diverses activitats, però este matí, ja que se n'ha anat la nostra companya Marta Ferrer, per saber en què consistia este taller per a xiquets i xiquetes, crec, a càrrec de Tempra. Anem a escoltar-ho.
1: ¿Sabeu en què és encordar?
2: Sí.
3: Què és encordar?
2: Encordar és teixir i...
4: Caixetes.
2: I pues, pots fer-ho de molts colors.
4: De blau, de rosa, taranja, blanc...
5: Pues Sandra, ja ho has escoltat, encordar és teixir amb diferents colors. I és que així, a la plaça de la música de Miramar, en el marc de la Setmana Cultural, s'han ajuntat molts xiquets i xiquetes per participar d'un taller, concretament del taller Tempra, Tallers Creatius, amb la creadora Trini García Verdú. Trini, bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada, molt de gust de veure-vos.
5: Trini, en què consisteix l'art d'encordar? Què és el que estàs fent així este matí?
6: Pues estem portant un poc l'encordat en diferents suports, ara en hostalerets, per a que els xiquets pues, coneguen tot això i que es familiaritzen en tocar les llanes i en fer punts. I bueno, és la primera volta que ho fan i està bé, i es tracta pues, de fer un tapisset. Utilitzant ells sempre el mateix punt, però al final creant un tapís.
5: És la primera volta que ho fas en xiquets?
6: Pues la veritat és que sí. Bueno, sí que se n'han fet, quan se n'han fet tallers en gent gran, que ha vingut algun xiquet, sí que ho ha fet. Ho han fet superbé. L'altre dia, per exemple, Meri Radrà, fantàstic, els xiquets. Però és la primera que és un grup tan gran de xiquets.
5: Perquè, clar, l'encordat era un ofici abans i és una cosa que s'ha perdut i que tu estàs tractant de recuperar, no?
6: Bueno, sí, un poc. La veritat és que l'encordat es tracta d'encordar cadires, que també en fem. I després, això seria com teixir en teler, però que al final la trama i el punt és pràcticament igual que el de l'encordat. El que passa que això en teler té moltes més puntades, punts diferents, que en l'encordat sempre és el mateix, però...
5: I a banda del tapís es poden fer altres objectes? Cadires, m'estaves comentant.
6: Sí, claro, com tota la vida s'ha fet, l'encordar el seient de les cadires, fer tamborets també, i això en el tema de les cadires, pots fer moltes coses i utilitzar molta classe de fibres naturals i de plàstic o com siga. I després està el teixir en teler.
5: Imagina que si als adults ja els costa un poc dur a terme este tapís, els xiquets com es planteges l'activitat perquè siga una cosa un poc més senzilla?
6: Pues la veritat és que és un poc costós, però bueno, n'hi ha que té molta traça i ho pilla en seguida, però que van deixar un poc lliure. El que no ho pilla molt ràpid o no, pues que ho faça un poc a la seva manera. Però el que es tracta és de que es manegen en les mans i que utilitzen els materials que tenim, les llanes, en este cas llanes, però...
5: Veiem que n'hi han de més grans, més xicotets, no? Has portat un poc de tot.
6: De telerets... Sí, estos estan tots fets a casa i si n'hi ha uns més grans, en què van estar les tablilletes, que és un suport opac, o sinó que no té per on passar, és un poquetet més costoset, però bueno, n'hi ha molt, pots fer-ho en una pedra, o pots fer-ho en una canyeta, pots fer com vulguis.
5: Perquè, Trini, Tempra Tallers Creatius va dirigit a xiquets com en el dia d'avui, però també a joves i gent gran. Vas adaptant estos tallers, imagina, a cada tipus de públic.
6: Sí, sí, clar.
5: I no sols practiques l'encordat, sinó altres tècniques.
6: Sí, sí. Bueno, estem fent l'encordat en teler i en tablilla. Després, lo de encordar cadires. I estem ara, que vaig a començar a veure si faig joieria textil, també.
5: I joieria textil?
6: Sí.
5: Explica'ns un poc.
6: Pues, bueno, la joieria textil es fa també en un telar o en un marc, en un bastidor. S'utilitzen fils molt finius perquè al final el que tens que fer és una joieta. S'utilitzen fils d'orats, de plata, de cobre, com vulgues, i de cotó es pot fer de moltes maneres, de molts materials, però al final tu estàs creant un collar, una pulsera, el que siga, fent-la tu, creant una trameta, fins que arribes a fer el que tu vols.
5: Sí, imagina que serà una cosa un poc més...
6: És un poc més no més difícil, de molta paciència, i que no pots fer en un taller de 2 hores, això ha de ser un taller més continuat. I després també vaig a fer ara l'embarrilat, que també es pot fer joia, que es tracta a partir d'una base d'un cordó, tu vas lligant fils al voltant i pots crear moltes coses, pots fer coses molt boniques, des de joies a altres coses.
5: Tempra està recorrent tota la comarca, no? Quins pròxims tallers tenim ahir a la vista?
6: Pues ara, mira, demà tornem a Ador, que ja ho vam fer. El dijous fem 2 dies en Ador. I jo crec que ara el mes d'agost està tot parat i crec que per al setembre començarem a fer. I també anirem a la UPG, farem 2 tallers de dissabte en telar, i després d'encordat farem diversos dies en l'UPG i a veure a partir d'ells ja arrencar el curs nou.
5: Moltíssimes gràcies, Trini García Verdú.
6: Gràcies a vosaltres, com sempre.
5: I nosaltres ens quedem per ací, perquè ja ho heu escoltat, és un taller que tracta de recuperar doncs, tècniques del passat, no? I un ofici com era l'encordat. A veure si estos xiquets me poden dir adeu.
7: Adeu!
8: Adeu!
9: Adeu als xiquets i xiquetes de Miramar. En definitiva, Marta, com ens contava la nostra companya que s'ha apropat cap allí, artesania i paciència, que s'aprèn des de ben menuts. Moltíssimes gràcies.